0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Quines no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

en Radio Fórmula passant en un minut de les 9 del matí en esta edició del dilluns 5 d'octubre de 2026. Molt bon dia a tots. Bueno, pues obrim esta edició amb notícia d'última hora. No sé si t'acabes d'enterar, però des de fa uns minuts sabem que el pròxim 29 de novembre anirem a votar, eh? Bueno, pues Pedro Sánchez acaba de fer una roda de premsa per a informar que al llarg del matí, bueno, pues se van a dissolver les Corts i se convoquen eleccions generals per al pròxim diumenge 29 de novembre. Bueno, pues se posa ja en funcionament esta maquinària i anem a preparar-nos. Tenim tema del dia, eh? I a tot el món a parlar d'això. Algo molt important. El nostre país ens juga el futur. Així que, responsabilitat. Obrim 100% Radio Fórmula, com vos contava, i per tant, el temps de l'actualitat musical. En seguida obrim també la premsa del dia i a enterar-nos de qui són els protagonistes. Acompanyem-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar el matí amb vosaltres. I fins les 10 anem a estar en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se nota que roba dissenyada a consciència. Així que si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat, número 14, i en la seva web, on trobaràs tot el que t'ofereixen. gsport.es.

que avui felicitem l'aniversari a una de les xiques Tatú, el 50%. Bueno, pues avui complís anys Lena Katina. Tatú va ser un duet rus format a Moscou en l'any 1999 per Lena i per Yulia. Les cantants formaven part d'un grup musical infantil, però que se van transformar al créixer. Bueno, pues en 2003 se van presentar al Festival de la Cançó i se van quedar en un tercer lloc, però això obriria les portes a la seva música. Nosaltres les van conèixer gràcies a això. Segur que ho recordes.

Però si estan sonant temes que tenim en llista, temes que formen part d'aquests 50 més actius de Blue Radio. Bueno, pues la nova llista, la número 452, que ja va estar presentada el dissabte i que ja teniu publicada en la web blueradiofm.es. Ja te conte jo quines són les principals novetats. Han sonat per ací Siloé amb el tema Regu. Bueno, pues s'han colat en llista en el 29 que se queden. En el 36, 21 i Malmo 040 amb Estaràs. En el 45, la reina del pop Madonna junta a Charlie XCX i el Densteria, però en la versió After Hours. Més novetats que n'hi ha. En el 23, Pablo López i Lola Índigo amb Casi Siempre. I una altra novetat més. Esta és la que ha entrat en més força en llista. Posició

Plaza Mayor, Xàtiva. En el top 10 tenim a estos. En el 10, Maluma i Shakira, Agua. En el 9, Noan, Princesa de los Bares. En el 8 está Naina i Jules, Cara de Cool. En el 7, Chino i Nacho i De Lejitos, junta Elena Rosé. En el 6, Relsby, Lleva el Sol. En el 5, Aloki i Jennifer López, Everything Fine. En el 4, Karol G, Judeline i Rusowski amb el Baby Wow. Podium. En el 3, Ana Mena i Lola Índigo i Patito A. En el 2, Ultraligera amb Lapsus. I en el número 1, dos grans divers que són Madonna i Kylie Minogue. Aconseguís en ser número 1 amb el Love Sensation. Bueno, pues en res està per així. Són a les 10 i repetís a les 12. Gràcies al patrocini de Òptica Central. Anem a quedar-nos en el top 10. Anem a quedar-nos en la posició número 9. Ahí tenim a Noan i Princesa de los Bares.

tingui amb la previsió de l'horatge. Per informar-nos, visitem horatgenet.com. I avui ens conten que esta setmana també serà animada. Balanç del primer episodi de pluges de la tardor, que ha deixat més de positiu que de negatiu hacia la comunitat. Però al mateix temps estem mirant també les previsions per a esta setmana. L'horatge també es tindrà entretingut, mantindre's la inestabilitat i estar previst que plogui sobre banyat. Esta setmana les pluges no seran tan intenses com les que acabem de tindre, però està previst que a la Comunitat Valenciana serà un mes plogo de tota la península i que les temperatures marquen valors des de baix de els normals per a esta època de l'any. És evident que ha canviat la dinàmica d'estos últims mesos. Horatge variable i insegur per a començar esta setmana, la qual cosa vol dir que n'hi haurà moments i zones on es veuran ullades de sol, sobretot a primera hora del dia, però que assistirem a la formació de núvols d'evolució a partir del migdia, perquè l'atmosfera es manté inestable i de vesprada i de cara a la nit caldrà fer seguiment dels núvols que podran descarregar a les terres del nord i de l'interior de la comunitat. Les temperatures no patiran canvis significatius o tendiran a pujar lleugerament respecte als valors del passat cap de setmana. Demà de matí, igual, farà sol, però tot indica que per la vesprada novament estarem pendents de la formació de núvols de tempesta que podrien deixar pluges en forma de tempesta intensa.

el seu nou disc, Eternos. Ya está disponible este disc en el que rendís tributo a un montón de artistas que han marcado no només la carrera de David Bisbal, sino la música en general, ¿eh? Gent com, per exemple, Julio Iglesias. Bueno, pues de ella agafa prestat este Quijote que acaba de sonar y el revisa. David Bisbal publica el disc Eternos y anuncia les primeres dates al nostre país del Tour Eternos. La gira amb la qual presentarà este nou àlbum començarà el pròxim 22 de maig de 2027 a València, al Roig Arena. I després passarà per altres recintes com el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid o la Rael Maestranza de Sevilla, on tancarà la primera etapa el pròxim 9 de setembre. Després creuarà el charco i se n'anirà a fer, bueno, pues les Amèriques amb este disc, que segur que allí també tindrà molt bona acollida. El cantant presentarà Eternos amb temes en els que combinarà cançons com Vivir así es morir de

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozón Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blu Radio Xella. Tu energia de cada dia. 90.2 FM y www.radiofm.es.

Underneath Your Cloth. Ahí escoltàvem a Shakira i a Ed Sheeran. Ahí està ben en directe. El vam anunciar i ens el vam disfrutar, Dissabte per la nit vam poder assistir al concert de Shakira còmodament a casa. Ja vos van contar que s'oferia el concert completament gratuït a través de Prime. I a meitat de concert tots diem, i ara qui serà? Perquè en cada concert Shakira sempre presenta algun amic que l'acompanya sobre l'escenari. On ja va passar amb Laura Pausini o amb Alejandro Sanz. Bueno, pues ningú se ho imaginava, però allí va estar Dua Lipa. Shakira va sorprendre el dissabte en la seva residència a Madrid, convidant a l'escenari ni més ni menys que a Dua Lipa. Les dues juntes van cantar en l'antologia. Dua Lipa en un perfecte espanyol,

sobre les 11 del matí. Molt bon dia a tots. Estem en la segona hora d'este 100% peticions. Si t'apetís algun tema, si vols enviar alguna salutació, contar-nos algo, dir-nos que te va aparèixer a tu el concert de Shakira, 678-60-53-30. Ens envies un WhatsApp o ens telefones i ens ho contes. 678-60-53-30.

contigo. Ahí está el seu super èxit, Patito. Pues imprescindible en el passat estiu del 26. En estos meses que continúa sonando, continúen arrasant juntes. Tenim per ací un missatge. Tenim per ací a la reina d'Àfrica que proposa una dels manà. Bueno, pues avui anem a...

0: Mirador del Passatge. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon per poder fer comanda 635 433 744. Dina bé, però no te agobies ni te compliques, eh? En el Mirador del Passatge cuinen per nosaltres.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

mirador del passatge, menjars per emportar amb sabor i molta qualitat. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Dina bé, no te conformes amb qualsevol cosa. 6635 4633 744. Ja pots fer comanda.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Los éxitos del pop nacional e internacional.
2: Todos los éxitos del pop nacional e internacional.

Baby Wow. Bueno, pues una col·laboració inesperada, eh? No sabien que Jude Lynam se juntava amb gent com Karol G i Rusowski. Bueno, pues fantàstic trio este, eh? Fantàstica col·laboració. El Baby Wow, dir-vos que és tan important que porta 4 setmanes en la llista de Billboard. Està en les primeres posicions. Bueno, pues tot un èxit per allà, per els Estats Units. I com

Lady Wow, segons poden llegir en la seva nota de premsa, parla de tirar de menos algú, de no poder olvidar a esa persona i de tindre moltes ganes de tornar-la a veure. En ese moment en el que diu: sé que debería pasar página, pero es que sigo pensando en ti. Bueno, pues, y Exit de Karol G, perquè el tema és d'ella. Ella l'inclou des del seu últim treball. Els altres són convidats, són col·laboradors. Jo de l'Aina ha fet història amb esta cançó, amb esta col·laboració, perquè és la primera espanyola en aconseguir estar...

Finestra, a veure si plovia o no, que si tancada en l'estudi de vegades no m'entere molt. Bueno, pues no, fa sol. I això que la previsió de l'oratge diu que avui va a ploure, eh? De fet, Emet ha decretat un avís groc perquè aquesta vesprada podrien tindre tempestes molt importants. Així que aneu a espai i no se confieu.

0: musical de Will. De hecho, que Will están de noticia la banda de Muse. ¿Per qué? Bueno, pues bona notícia per als seus fans espanyols, perquè anuncien gira europea amb dos parades a Espanya. Enseguida t'ho conté.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

que estéis en Perastim News. Bueno, pues bones notícies, perquè tenen gira europea i anuncien concert per a Madrid i València en 2021.

assaig en estos concerts amb dir-vos que la preventa comença demà dimarts 6 d'octubre a les 9 del matí. Serà a través de l'Hipnation. El preu, bueno, pues estipula que sobre uns 74 euros, per si esteu interessats. El pròxim 23 de gener de 2027, la banda Muse...

per a recordar que en Xàtiva tenim Bar El Polígono, on podem cuidar-nos tots els dies, eh? Tots els dies esmorzars per només 7 euros el mig, 8 el gran. I per un euro més, els bocadillos especials com el xivito, la brascada, el de calamars. I al migdia també fan menú diari per 13 euros, dissabtes per 15. El seu telèfon per a que pugueu fer reserva, 627-163-509. Els tenim a Xàtiva, estan al costat d'Euromaster, molt proper de la ITV, enfront de la Mútua.

Atenció, perquè les cançons de l'oreja de Van Gogh estan a punt d'abandonar la ràdio per a clavar-se en el cinema. El grup anuncia que va tindre la seva pròpia pel·lícula, una pel·li musical, i que se titularà Puedes contar conmigo, al igual que esta cançó que vos hem posat. La peli estarà basada en el repertori de l'oreja de Van Gogh, però no contarà la història del grup. Serà una història romàntica original amb les cançons de l'oreja com a fil conductor. Però tornem a repetir, no contarà la història del grup. Simplement s'utilitzaran les seues cançons. Un projecte que estarà inspirat en musicals com per exemple el de La La Land i altres com el de Mamma Mia. El director serà Fernando González Molina, responsable d'altres pel·lis com A tres metros sobre el cielo, Palmeras en la nieve o la trilogia de El Bazán. El guió estarà escrit per Miguel López Martínez i l'oreja de Van Gogh participarà com a productora executiva, és a dir, que no se limiten a cedir les seues cançons, sinó que s'implicaran de ple en este projecte. Bueno, pues per a quant esta pel·lícula? No ho sabem, simplement s'acaba d'anunciar que s'ha firmat. Bueno, pues s'ha firmat i sí que en el pròxim any podríem tindre-la, no? Ja continuarem contant cosetes de l'oreja de Van Gogh. S'anuncia la pel·li, però nosaltres el que volem és si ese nou disc que ens han anunciat. I d'este encara no parlen, no diuen res. Diuen que és que estan treballant en ell i no volen contar res. Bueno,

0: sobre la una. Així que bona vesprada a tots. Ja està, este matí del dilluns està passat i superat. Últim rate de 100% d'avui.
1: Blu Radio Xella. Tu atracción musical. 90.2 FM i www.bluradiofm.es.
2: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
3: 11-12-13-102. Si estàs triste, llámanos.
4: No duermes por las noches. A tu ex todo te recuerda.

0: Assassins deixava el seu èxit Lleva el sol, que fa unes setmanes va ser el nostre número 1. I ara plega el moment de la novetat musical del dia. Esta la coneguem amb autobuses Chambitos. Recordeu, si esteu organitzant un viatge, una eixida, desplaçament per a molts, autobuses Chambitos ho passa ben fàcil.
1: Novedad.

Escapo amb el seu èxit, on na-na-na. Anteriorment, despistaos revisant el seu Física o Química, amb en All Hands Walls. Un tema més i donarem per complet este 100%. I sí que anem a tancar l'edició del dilluns 5 d'octubre de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Desitjar-vos molt bona vesprada. Fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, en seguida, a partir de les 2, com cada dilluns, dimarts, dimecres i dijous, el

Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 5 d'octubre, on entrem per fi en la setmana del retorn de la Lliga per al València. El pròxim diumenge a les 9 de la nit a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. Ja tenim ganes, la veritat és que ja tenim ganes de que torni la Lliga, de veure a este nou València de Javier Aguirre, i entrem pues en una setmana més d'entrenaments, de treball així en la ciutat esportiva de Paterna, per a que l'equip i els jugadors pues vagin assimilant tot allò que vol el nou entrenador del València, amb ixe clar objectiu, i és el de guanyar-li al Racing de Santander el diumenge a l'estadi del Sardinero, que és el que vol, que és el que va dir Javier Aguirre en la seva presentació. Un Javier Aguirre que, ja diem, estos dies i estes setmanes i esta setmana que també tenim per davant va continuar insistint i treballant en ixe València que vol el tècnic mexicà. Un València competitiu, un València intens, un València lluitador, i com va dir en la seva presentació ara fa una setmana, un València que al rival li coste sang, suor i llàgrimes guanyar-li. Bueno, pues, ja diem, a partir de demà, que serà quan torne l'equip al treball, els entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna, Javier Aguirre que va continuar insistint amb tot això. Amb les bones notícies, que també ja vos apuntàvem la setmana passada, que jugadors com Diakabí i César Tàrrega anaven a estar a punts, anaven a estar disponibles per a ixe partit el pròxim diumenge al Sardinero davant el Racing de Santander. Diakabí s'havia entrenat amb normalitat tota la setmana, i ja César Tàrrega els últims dies ja se va entrenar amb el grup, i ja diem, tant César Tàrrega com Diakabí estaran disponibles per a Santander. Dos jugadors molt importants per a ixa zona defensiva que estava molt mermada en els últims partits per al València. Bueno, pues ara ho comentem tot, perquè en este dilluns 5 d'octubre anem a estar molt pendents en els pròxims minuts de la Copa del Rei. El València va a conèixer, ja dic, que pues en els pròxims minuts el que va ser el seu primer rival d'esta Copa del Rei, que el València pues disputarà a finals d'este mes d'octubre. 26-28 d'octubre està previst ixa primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb ixos possibles rivals, que són el Manacor de Mallorca, el Tarancón de Cuenca, el Pinatar de Murcia, l'Sporting Alcázar de Ciutat Real o el Tavernes de la Valldigna, l'equip de la Safor que ha fet història. Eixos són els possibles rivals del València, que ja dic, ara en uns minuts, perquè el sorteig acaba de començar, però va ser un sorteig llarg, pues el València coneixerà el seu rival. I també pues repassarem el que ha sigut el cap de setmana per als equips de l'Acadèmia. El Mestalla, el filial del València, l'equip d'Òscar Sánchez, que va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada en guanyar 3-2 al Peña Deportiva, sí, a l'Antonio Puchades. I de nou la derrota a nit del València femení, així en l'Antonio Puchades, davant la Reial Societat. 0-1 per a les de Miquel Crespo, que se'n van ara a este paró de la Lliga en una situació complicada, difícil, perquè han sigut 6 derrotes en estos 6 primers partits de Lliga. Bueno, De tot això i moltes més coses anem a parlar com sempre en este informatiu del València, que ja sabeu, cada dia podeu seguir-nos, podeu veure-nos des de allà on estigueu, des de qualsevol part del món. Se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube del València i ahí podreu seguir en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, ahí també queda gravat en la nostra app, en el nostre canal de YouTube, i si no, en el nostre podcast, però podeu poder-lo veure a qualsevol hora del dia i escoltar-nos per la ràdio, en el cotxe, a través de l'app del València, en els dispositius mòbils de CarPlay o Android Auto. Ahí també podeu escoltar pues este informatiu i tota la programació i tots els partits d'UBCF Media Ràdio. Anem a començar ja saludant a don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena esperada, muy buenas tardes. ¿Qué ganas tenemos de que vuelva a la Liga? Estamos ya en la semana en la que eso se va a producir. ¿Y qué ganas tenemos de que arranque la Copa del Rey? Hoy, por el momento, vamos a conocer el primer rival del Valencia Club de Fútbol. Así que motivación doble en este arranque de semana, pensando en lo que va a ser la disputa del partido el próximo domingo en el Estadio del Sardinero frente al Racing de Santander. El primer choque de Javier Aguirre como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y también, oye, pues nos gusta la Copa y esos primeros emparejamientos que nos dejan siempre historias curiosas y oportunidades de medirnos a equipos de inferior categoría. Vamos a estar pendientes del sorteo, al igual que vamos a contar la última hora del Valencia Club de Fútbol, ya como único objetivo centrarse en el choque frente al conjunto cántabro de este próximo fin de semana.
1: Bueno, pues anem a estar pendents de ese sorteo de la Copa del Rey, que ya está en marcha, pero va a ser un proceso llarg. Si n'hi han 4 bombos, el Valencia está en el bombo tercer, i bueno, va estar pendents també del sorteig i de les reaccions, a veure si les tenim en este informatiu. El nostre company Pablo Ors, què tal, Pablo?
3: Molt bé, companys, pendents, no? Com sempre fem en aquestes primeres rondes de Copa, d'eixos equips d'inferior categoria que li poden tocar al València, i pues això, hi ha diferents circumstàncies, perquè hi ha 2 equips de tercera federació dins dels possibles rivals, altres 3 que són de categoria regional, de categoria autonòmica, que venen d'eixa fase prèvia. Anem a veure, perquè pues, ja, tots els rivals en teoria són més o menys propers, però hi ha el criteri de proximitat d'aquestes primeres rondes, però evidentment no és el mateix jugar contra el Tavernes, que implica pues, un duel de proximitat i és molt més especial, que enfrontar-se pues, a, en este cas a la resta de rivals, que són

0: pues evidentment no està en eixa part d'alta, però que ven inèrcia positiva. També el Manacor, que és un equip que està en eixe grup de tercera federació de les Illes Balears, on és un equip que sempre ha estat des de les últimes temporades lluitant per llocs de privilegi. Este curs pues, també, no? Vol aprofitar la Copa, l'energia de la Copa. Ara és d'ara el líder, 15 punts de 15 possibles el conjunt balear. I després ja se n'anem a aixòs equips que venen de la fase prèvia, que de fet han viscut una eliminatòria aquests últims cas de setmana molt emocionant, i entre ells està el Tavernes,
1: que ha fet història.
0: Sí, en els penals va aconseguir aquesta classificació per a la Copa davant del Maracena, un equip que coneguem bé de...
1: Sí, eliminar en la passada temporada, en la primera eliminatòria, Maracena de Granada.
0: El Maracena que volia repetir eixa experiència, ho ha impedit el Tavernes amb eixa tanda de penals que va caure del costat del conjunt valencià. Altre equip, en este cas de la regió de Múrcia, la U de Pinatar, ve d'eixa fase prèvia també, com el Sporting Alcázar, un conjunt de Ciudad Real que... és la segona vegada que va jugar la Copa del Rei en la seva història.
1: Bueno, pues ellos son els possibles rivals del València en esta primera eliminatòria de la Copa del Rei, que se disputarà a finals este mes d'octubre, 27, 28 o 29 d'octubre. Són les dates previstes. El sorteig ja està en marxa. Tenim senyal en directe de la seu de la Federació Espanyola de Futbol, però com sol ser en aquests casos, Pablo, va ser un sorteig llarguet.
0: Sí, perquè evidentment volen donar-hi protagonisme a aquests equips que han disputat la fase prèvia. Per cert, que no ho he dit, el Pinatar es va imposar a l'Atlético Melilla en aquesta fase prèvia, i el Sporting d'Alcázar al Talayuela. Al final són els grans protagonistes, no, d'esta primera ronda, estos equips del grup 3, però també de la resta de grups en els que està configurat este sorteig. Al final, aquests equips, no, del futbol autonòmic, del futbol de categoria regional, que tenen l'oportunitat, tots ells, d'afrontar els equips de primera divisió, equips de primer nivell, i és l'atractiu, no, sempre d'esta primera ronda de Copa. De fet, la Federació Espanyola ha estat en eixes eliminatoris, està gravant els partits, emetint resums i donant protagonisme.
1: Mira, ara estem, ja dic, estan presentant el que va ser este sorteig de la Copa del Rei amb Sergio Canalex, exjugador del València, ara en les files del Racing de Santander. I ja dic, pues el sorteig va ser llarguet. Jo crec que encara anem a tardar uns minuts, Víctor, en conèixer el rival del València.
2: Ex del València i rival del València este próximo fin de semana. Además, estaban sacando imágenes de aquella final de Copa en el Estadio de la Cartuja entre el Valencia y el Betis, donde el jugador cántabro militaba en las filas del conjunto andaluz en aquella final que se llevaron en la tanda de penaltis con el fallo de Yunus Musa. Va para largo, ya lo decimos, paciencia, son cuatro grupos. El Valencia está en el tercero, como comentábamos anteriormente. Más allá de los posibles rivales, primero tienen que producirse los sorteos de los anteriores grupos, así que vamos a tener tiempo para ver cómo se va desarrollando el sorteo, cómo va evolucionando, y a partir de ahí, cuando entremos dentro de ese grupo 3, los cinco posibles rivales que ha manifestado Pablo Orts, servidor lo tiene claro. Duelo valenciano, ¿no? Frente al Tavernes.
1: Otros Tavernes, ¿no?
2: Sí.
1: De la Valldigna, ¿no?
2: Por supuesto.
1: De totes formes, jo crec que, Pablo, tu que has estat sondejant les reaccions dels possibles rivals, tots volen a València, no?
0: Sí, de fet, he estat establint contacte des del matí en diferents protagonistes i tots me diuen el mateix. Ojalà després parlem. És a dir, ojalà siga el València l'equip que ens toca, per entitat, per història, pues tenen ganes. Tots aquests equips dels que hem parlat, és que tots, hem coincidit en ixe desig d'enfrontar-se al València. Recordem que amb els condicionants que hi ha des de la passada temporada i en este sorteig, limita, no, la situació geogràfica, estos grups del sorteig, i això fa, no, que el València pues siga un dels atractius dels possibles rivals d'estos equips, al igual que el Levante, que l'Elx, pues són, al final ells ho tenen clar, no? I volen que siga el València el seu rival.
1: Està ara el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzán, con Paregent en este sorteig. Anem a veure-ho.
3: El día de ayer, en esa fase previa para acceder a la Copa del Rey, que espero que nunca más vuelvan a producirse, porque la Copa del Rey en sí es una fiesta de todo el fútbol español, de todo el territorio español, y no debe verse empañada precisamente por ese tipo de actos que sucedieron ayer en Tenerife, y que por lo tanto, bueno, pues que

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.